0: Pabellón en medio 91, parking gratis, Claver San Félix. Muebles La Fàbrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
1: Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa en www.agendaprovincial.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
2: El nuevo Ford Kuga híbrido ya ha llegado a Vedat Mediterráneo por solo 250 euros al mes. Un nuevo modelo con estilo atrevido, tecnología inteligente. Ven y sé el primero en descubrir y probar el nuevo Ford Kuga híbrido en nuestras instalaciones de Ford Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Torrent, Almussafes y Castellón.
3: Herrera Incope.
4: Estar informado.

0: Son las 12 de la mañana, 50 minutos con 20 segundos. Así es, Carlos, aquí estamos, aquí continuamos para toda la provincia de Castellón. Arrancamos este jueves con una jornada marcada por el predominio del cielo poco nuboso, con temperaturas apenas experimentando cambios, es decir, todavía no notamos ese otoño. Hoy, además, se conmemora el Día de la Educación Social. El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana ha organizado para esta tarde en la Casa de los Caragols de Castellón una jornada centrada en el uso de pantallas, dispositivos y redes sociales, un asunto de plena actualidad que afecta a familias jóvenes y educadores. Y como cada jueves, abrimos a estas horas nuestra Finestra de la Provincia, el espacio que nos permite conocer de cerca los proyectos e iniciativas que impulsa la Diputación Provincial de Castellón en beneficio de los vecinos de todas nuestras comarcas, de las 8 comarcas. Hoy con la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torla Barrachina, porque Marisa coincide además con la reunión que esta tarde vais a celebrar en el Consell de la Dona.
1: Sí, avui celebrem precisament el primer encontre del Consell Provincial de la Dona. Una jornada ahí que combina pues, lo que és la celebració del Consell del segon semestre de l'any amb un taller per a teixir xarxes i també un dinar de convivència.
0: Com està desenvolupant-se tot este ent que vau posar en marxa en esta legislatura, Marisa?
1: Sí, mira... Avui, precisament, el de l'encontre naix pues, en l'objectiu eixe, que és el mateix en el que es va constituir el Consell de la Dona, de fomentar aquesta interacció entre els participants, de crear espais de diàleg i també pues, col·laboració per a compartir experiències, sumar esforços i impulsar tot el que és el treball en favor de la igualtat en la nostra província. Perquè, precisament, el que és el Consell se va crear per a garantir aquesta participació de les dones en tot el que és el disseny i la implementació de les polítiques d'igualtat a nivell provincial.
0: No es tractava d'una ferramenta per donar uns premis anuals?
1: No. És un òrgan col·legiat que té una funció consultiva i assessora.
0: Este és un dels assumptes en el que més està tractant-se. N'hi ha dos més, que si li pareix anem a comentar-ho, és el suport que s'ha donat a la Fundació Lecador en el que és la marxa contra el càncer de mama, que celebrarà este proper diumenge a Missida a les 10:30 des del parc de Rafa Lafena. Marisa Torla Barrachina ha participat, jo crec que les 11 edicions anteriors, inclús abans de ser diputada provincial de Benestar Social.
1: Sí, per supost, he participat en totes i este any també ho faré, perquè des de la Diputació pues, lo que volem és estar al costat de les dones que afronten un càncer de mama i de les seues famílies. I per això pues, recolzem la Fundació Lecador en el projecte d'Ajudar és Vida, que tenim un conveni de col·laboració de 10.000 euros. I també pues, m'animem a tota la ciutadania a participar en esta marxa, perquè ahí cada pas pues, és una mostra de solidaritat, però també una manera de donar suport a la investigació i sobretot demostrar que cap persona, cap dona, té que caminar sola.
0: Tot al voltant del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama i que commemora la Fundació Lecador, en la que col·laborem mitjançant l'emissora musical d'Abside Media a la província de Castelló, com és Cadena 100. Recordem, samarretes a només 10 euros. Enguany el disseny de Casa de Munt sempre ens sorprèn, no? Perquè cada any és un creador, una creadora. Encara estem a temps, però també el mateix dia pel matí, des de les 9:30, allí al parc de Rafa Lafena, es poden adquirir aquestes samarretes en les que, per només 10 euros, contribueixen a aquestes investigacions que du a cap i que fa possible la Fundació Lecador, en este cas també amb el suport de la Diputació de Castelló, amb 10.000 euros. I està molt a prop, pareix que no, però és que estem ja finalitzant la primera quinzena del mes d'octubre, Marisa Torla Barrachina, el Nadal està molt a prop i teniu una iniciativa que és molt emotiva, els relats nadalencs intergeneracionals.
1: Sí, enguany, a més del concurs de microrelats, que anem ja per la sisena edició, que és per a persones majors, posem en marxa el primer concurs de contes de Nadal intergeneracionals amb el lema del regal que no es pot embolicar. I ahí participaran pues, xiquets, xiquetes i joves entre 16 i 18 anys, sempre acompanyats d'una persona major de 19 anys i que entre les dues té que haver una diferència mínima de 10 anys. I totes les persones, per supost, tenen que residir en la província de Castelló, perquè el que volem és fomentar aquesta trobar, aquesta comunicació entre generacions per a compartir experiències, coneixements i històries. I també promoure valors fonamentals com són el respecte, l'empatia i la solidaritat. El que volem és reforçar aquests vincles. Tenim quatre categories i el premi, les categories són per edat i el premi són 500 euros per cada conte premiat,

0: Govern, esta baixada d'impostos acabarà amb un estalvi de 13,6 milions d'euros quan finalitzi la legislatura. Al nostre web cope.es/castellón estem contant que la Fundació Lecadó torna a impulsar la investigació sobre el càncer de mama en aquesta marxa solidària que tindrà lloc este diumenge. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Per això, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, com estem comprovant, esta jornada està marcada per el predomini del cel pràcticament sense cap núvol. Les temperatures que no han variat, estan com ahir, és dir, que encara no estem notant la tardor, encara no ens arriba la tardor. I a castellóninformación.com, quina és la seva notícia del dia, a hores d'ara? Del nuevo mercado central a Olivos Milenarios. Castelló prepara experiencias para atraer cruceros de lujo. Del mercat central a les oliveres milenàries. Este és l'atractiu que estem presentant. Amb Auterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.
1: Mediodía.
2: COPE más Castellón.
1: Estar informat.